I així disfruta que sona My Alton Walhavis, qual avança, Thomas Whitney, Nueva Vida. Aquest sistema a Bail Chamcomà. Molt bé, ojalà seguir-se a veure més qual avança. Ojalà seguir-se a veure més qual avança. Ojalà qual avança, Tira Tolchi Whitney, Maurasca, Nueva Visió. Aquest sistema mai al... Ai, qual rin, si tomo el copitàs que tira. Ojalà que passin, si la juicen co programa... Baita el sin lanan contra los billetos alabanzas y urco anjo bajo. Eso que no quiero tocar COVID, si tomo las catilas.